0: escutat Radio Albigès, la radio collectiva d'Acció Locau de Gelutarn, en ondas de segu.
1: Ich hoffe, que respondió.
0: 95.4 e 104.2 sus la Pan de Fema.